0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: Pues hoy que estamos a viernes, no sé, voy a invitar, venga Alejandro, voy a invitar a comer a Boro Peiró. Me lo voy a llevar a Borja Azcutia en calle Almirante Cadarson el 16 a comer un buen arroz. No sé qué le paréis a Boro. ¿Qué te paréis, Boro?
2: De categoría.
1: Ay, a Borja, qué monané.
2: Una convidarme y dos a Borja Azcutia. La combinación perfecta para un divendres de estos de agosto.
1: ¿A que sí? Ideal.
2: Que no tanca. Es que no tanca.
1: No tanca.
2: Maravilloso, no, está siempre guay.
1: Para
2: claro.
1: Que no tenim vacances poder anar a menjar-nos una paelleta.
2: I el turisme, i tot això, claro.
1: Borja, Mel. Claro.
2: De categoria. Ara, pues, allí t'espere.
1: Com se presenta el fin de setmana?
2: Buah, fin de setmana, contant que el 15 és la mare 10 d'agost i tota la quantitat de celebracions que n'hi ha este fin de setmana, mogolló. Però bueno, mogolló de festes en els pobles, és meravellós, no? Cada vegada més. I tu vas dient coses d'estes i cada vegada més coses. I al final, no, el que no pot durar la bona agenda és 10 minuts cada dia, perquè la gent se me va morir ahí sentint-me, però bueno.
1: És per a que tinguin d'on elegir.
2: Exacto. Dedicat a Rosanguídeno, los corrales d'Utiel, quan se van a fer alcaldessa d'allí, però vamos, en 0, ofrenda i orquesta Troya, más si tenen pasta allí en los corrales d'Utiel.
1: Oye, pues sí.
2: Xame, sí. En Xeresa tenen missa, professor, dispara Borreda i la Matrix, per saps, d'enhorabona als amics de Elx, o sea, ells tornant a fer l'alba de la nit de l'alba, és una barbaritat. O sea, la nit de l'alba és una de les coses que la gent que siga de la comunitat valenciana, sobretot, és que siga de fora també, té que veure navegant la vida, és brutal. O sea, la nit de l'alba és algo brutal, la quantitat de foc que se tira allà en Elx, el respecte i el carinyo que tenen a algo que és tradició. Jo ja estic, jo com no vaig a buscar mai la canasta de tres punts, ni el triple, ni tant, diguem que la pólvora és fiesta, tal i qual, que veia que passa algo, com l'altre dia, tenen que existir los pros i los contras, los anti i los a favor, i me negue. No vaig a entrar en aquesta guerra. Crec que portem 30 anys en onda cero, o jo, ja parla a títol personal, però no involucrar a ma casa. És defendre la pirotècnia i la defendré de per vida. Lo que està clar és que la pirotècnia no porta xutxeries, ¿vale? No porta xutxes, porta pòlvora. I la pòlvora, pues, corre el seu perill, però com el mateix perill que corre ficar-te davant d'un bou, en festes, ¿vale? I també és una festa. Entonces, no que me negue entrar en coses de deberían acabar con esto, deberían poner drones, deberían tal cual. I això que diuen deberían poner drones, jo volguera que en el seu poble tingueren collons de pagar un espectacle de drones. Jo seré el primer que estaré parant a veure-lo. Perquè el dron no ve a substituir a ningú, ve a millorar.
1: Claro.
2: El dron, si tens diners per poder fer-ho, que tens que tenir diners per poder acompanyar la pirotècnia, no ve a substituir, ¿vale? El dron ve a acompanyar i a millorar, en este cas. Però és que ja, ostres, l'alcalde no sé què suspende, ja estic en guany de 5 coses d'estes, perquè resulta que Antoñita la Fantàstica, ja està bé, tio. O sea, ja està bé. O sea, la pirotècnia és comunitat valenciana. La pirotècnia és tradició i la pirotècnia és festa. I entonces, voler crear i buscar un enemic en la pirotècnia és un error molt greu. Per mi, vos ho dic molt en sèrio, un error super, super grave. Però bueno, tindreu que matar a Boro Peiró perquè s'acabi de algun defensor de veritat de la pirotècnia, perquè la defendré hasta la sacietat. No me cansaré mai. Ja està. Dicho lo cual, espacio patrocinado por Bocinaes Antoñito. Ja, una bocina, ja està. En Estivella n'hi ha pregó i concert. En Alcácer, Paelles i Macrodiscomòbil. En Alfarrací, el poble de Moami Samuel. La Baixa del Crist i actuació de German Brothers. En Xàtiva, hosti, la fira de Xàtiva, ja sabeu lo que és la fira de Xàtiva. És un altre nivell, Pues comença ja. Obertura de la fira, Mascletà de Tamarit, presentació de la reina, Castell d'Aitana, Nida,

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Mor un jove a Alacant després de ser agredit en una parada del tram a la platja de Sant Joan. Bona vesprada. El jove tenia 27 anys i, segons les primeres hipòtesis, la víctima i l'agressor van tindre una disputa abans de l'agressió en una discoteca de la zona. En seguida ampliem esta informació i també parlarem de l'operació eixida de tràfic i de les previsions turístiques per a la segona quinzena d'agost. Els ho contem tot fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. I comencem a Alacant, on un jove, com els dèiem, de 27 anys ha mort a l'Hospital General, on va ingressar en pronòstic molt greu després de ser agredit aquest dijous en una zona de les platges, suposadament per un altre home de 22. L'agressió es va produir a les 5:20 de la matinada en una parada del tram de la platja de Sant Joan i el presumpte autor de l'agressió ha sigut detingut. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Sí, ahora está en la comisaría provincial a la espera de pasar a disposición del juzgado. Al parecer, el presunto agresor y la víctima tuvieron una disputa verbal previa en una discoteca de la zona que acabó en una pelea en la parada del tranvía, en la que el fallecido terminó golpeándose contra las vías después de que el detenido le propinara una patada en la cabeza. Los facultativos del SAMU se desplazaron al lugar del suceso y durante la asistencia la víctima entró en parada cardiorrespiratoria, aunque consiguieron reanimar y trasladarle al Hospital General de Alicante. El joven falleció horas más tarde.
1: I la Policia Nacional també ha detingut a 8 homes d'entre 23 i 37 anys per la seva presunta participació en una baralla multitudinària amb ganivets, destrals i objectes contundents el passat 16 de juliol en un parc del districte de Transitja a València. 3 de sospitosos van ser detinguts a Vila-real. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
3: Dos dels arrestats estan acusats a més d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa. Un dels implicats va resultar greument ferit per una arma blanca i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari. Després de l'incident, van fugir en un vehicle i van atropellar a un altre dels participants en la baralla. Els agents han intervingut una destral, una navalla, 3 telèfons mòbils, 1.200 euros en efectiu i el vehicle utilitzat en els fets.
1: I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i a delictes relatius a la prostitució i contra la salut pública. En concret, s'ha detingut a 5 persones a Burgos, Sòria i Múrcia per captar a dones que eren explotades sexualment en prostíbuls de Sòria i Borriana a la província de Castelló. Contar-los també que l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a 72 anys i mig de presó a un home per emmagatzemar i compartir arxius de tipus pedòfil i abusar de diverses menors, les quals van registrar imatges quan practicaven actes sexuals que ell mateixa havia sol·licitat. És divendres 14 d'agost i a partir de les 3 del migdia comença l'operació eixida d'aquesta setmana, d'aquesta festivitat del 15 d'agost, en el qual la Direcció General de Trànsit preveu més de 728.000 desplaçaments en les carreteres de la Comunitat Valenciana. Andreïna Pietri.
4: De l'1 de juliol al 12 d'agost s'han registrat 13 víctimes mortals en les carreteres de la Comunitat Valenciana, 7 a la província d'Alacant, 5 en la de València i 1 en la de Castelló, 3 més que en el mateix període de l'any passat. Per això, el subdelegat del govern a València, José Rodríguez Jurado, ha demanat responsabilitat i prudència al volant i ha insistit en la importància de respectar els límits de velocitat i la senyalització en carretera.
5: En momentos como este, con un gran número de desplazamientos por carretera, es esencial volver a pedir a los conductores responsabilidad y prudencia en la carretera, respetar los límites de velocidad y las señalizaciones, no conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, apagar el móvil, evitar cualquier distracción y planificar siempre el viaje con antelación.
1: Este matí ja s'ha produït un accident en la AP7 a l'altura de la localitat de Benifaió, en sentit Alacant, amb retencions importants. Recorden, extremen la precaució i reduïsquen la velocitat. Anem a veure ara com està desenvolupant-se la temporada turística d'estiu, que manté bones dades així a la comunitat. L'ocupació hotelera durant la primera quinzena d'agost ha arribat al 90% de mitjana i les previsions apunten a xifres pràcticament idèntiques per al que queda de mes. Alejandra Carrión.
6: El sector espera així tancar agost amb una mitjana pròxima al 90% en conjunt de la comunitat. El president de la patronal Hosbec és Fede Fuster.
7: Y una temporada muy normal, quiero decir, estamos en temporada alta. El año pasado ya tuvimos una ocupación muy buena y un verano muy bueno, como el anterior, y prácticamente los datos se están calcando al año pasado, ¿no? Y hemos cerrado la primera quincena de agosto con una media comunidad valenciana del 89,7%, provincia de Valencia con un 93%, provincia de Castellón al 85%, lo que es Costa Blanca sin Benidorm un 88% y Benidorm prácticamente un 91%.
6: Les bones xifres podrien prolongar-se també durant setembre, un mes que en els últims anys ha anat guanyat pes i registrant nivells d'ocupació cada vegada més alts.
1: I parlant de turisme, com ho estem fent i davant les últimes xifres del mes de juliol, que suposen un increment de passatgers de l'11,11%, tant a l'aeroport de Manises com al de l'Altea d'Alacant, el diputat de Compromís en el Congrés, Alberto Ibáñez, ha exigit al govern que els recursos destinats a ampliar els ports i aeroports valencians vagin al servei de Rodalies i al transport metropolità, perquè assegura que es tracta d'una situació inviable.
8: Si no volen continuar en el col·lapse ecològic, si no volen rebentar uns serveis públics saturats i incrementar encara més el cost del lloguer a les nostres ciutats, han de desistir d'ampliar aquestes infraestructures per a descarbonitzar i electrificar el transport valencià.
1: Els treballadors del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat han concretat, s'han concentrat, perdó, per a reclamar millores en les condicions laborals. Des d'Intersindical Valenciana Baersa denuncien que, malgrat la responsabilitat que suposa la vigilància i prevenció d'incendis, bona part de la plantilla continua amb contractes temporals, salaris baixos i sense complements per disponibilitat o perillositat.
6: Una situació que asseguren es manté des de fa anys. Els treballadors dels observatoris forestals arriben a estar contractats únicament 4 mesos i mig a l'any, mentre que les unitats mòbils treballen al voltant de 9 mesos i mig. Toni Bernat, portaveu de l'Intersindical Valenciana en Baersa.
9: No cobran ningún tipo de plus por cambiarnos el horario cuando les da la gana de un día para otro, por no cobrar ningún tipo de plus por estar en situaciones de peligro, por cobrar el salario mínimo que se cobra en consellería sin más, exigirnos cartografía, exigirnos conocimientos de orientación, exigirnos conocimientos geodésicos. Aparte de esto, la gente trabaja 4 meses y medio. Esto a lo mejor tuvo sentido hace 40 años, pero actualmente, con el tema del cambio climático y el aumento del calor, hay incendios todo el año.
6: Des d'Intersindical denuncien que els treballadors de les unitats mòbils de vigilància realitzen una hora més de jornada cada dia que la resta dels empleats i funcionaris. Segons explica el sindicat, Baersa factura eixa hora addicional a la conselleria, però els treballadors no la cobren, malgrat haver de romandre disponibles durant eixe temps en la muntanya. El pròxim 15 de setembre està prevista una taula de negociació amb la conselleria. No obstant això, des del sindicat asseguren que no volen arribar a eixa reunió únicament amb noves promeses i reclamen un gest previ que demostre voluntat de millorar la situació del col·lectiu. Entre les mesures que plantegen com a gest de bona voluntat són:
9: vemos que hay buena voluntad y nos sentamos el día 15, pero ya nos sentamos viendo que hay una voluntad de llegar a acuerdos y de mejorar las condiciones del colectivo. No han querido, a tiempo estamos siempre para que se vea una señal de buena voluntad, que anuncien que la prevención va a pasar a trabajar todo el año, o mínimo 9 meses, los observatorios que ahora están a 4 o 5 meses, y las unidades móviles todo el año. Y podemos sentarnos cuando quieran, por supuesto, pero con algo, no con promesas otra vez, una vez más.
1: I Elx afronta els seus 2 dies grans dins de les festes patronals en honor a la Verge de l'Assumpció amb la representació del Misteri d'Elx. Ho fa en un any en el que celebra el 25 aniversari de la seva declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ens ho conta des d'Onda Cero a Elx, Maite Vilaseca.
10: A las 6 de esta tarde comenzará en la Basílica de Santa María la representación de la Véspera, primera parte de la celebración del Misteri, en la que se narra la muerte de la Virgen tras reunirse con los apóstoles expresando su deseo de reunirse con su Hijo. Al término de esta representación tendrá lugar la tradicional Roa en las calles que rodean la Basílica, donde miles de licitanos procesionan velando a la patrona. Mañana toda la ciudad se transforma en alegría cuando en la representación de la Festa, segunda parte del Misteri, se escenifique la subida al cielo de la Virgen y su coronación. Será también a las 6 de la tarde. Para ambas representaciones, las puertas de la Basílica permanecerán abiertas y el acceso es libre para escuchar a los cantores y el volteo de campanas que celebrará, como se viene haciendo desde hace 5 siglos, la capacidad de los ilicitanos e ilicitanos.
11: Se expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc.
12: Generalitat Valenciana.
13: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
14: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Obligado a reconducir el discurso. Es un agosto incómodo para el gobierno, lo es porque la realidad le obliga a bajar al terreno y a dejar a un lado su estrategia y su discurso habitual, porque se puede sostener un relato durante meses y meses en los debates parlamentarios, pero cuando la frontera con Marruecos se desborda, el fuego que arrasa nuestros montes y las energías presionan los datos de la inflación, no queda más remedio que actuar. Lo demuestran los tres focos informativos en este Ecuador de agosto, es decir, la crisis en Ceuta, la prolongación de la vida útil de la central de Almaraz y los incendios. Así que este es un agosto de vacaciones intermitentes para el gobierno, mejor dicho, para algunos de sus ministros, porque Pedro Sánchez sigue descansando en la mareta. Este es un verano sin respiro para el Ejecutivo, al que le toca dedicarse a lo que siempre ha intentado esquivar, gestionar la cruda realidad.
15: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
14: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al viernes. El pragmatismo obliga, así que toca aplazar el cierre de las nucleares. El gobierno ha extendido la vida útil de sus dos reactores hasta el 2030, es decir, corrige el apagón inicial previsto de forma escalonada a partir de noviembre del año que viene. Es una medida con la que busca proteger a los consumidores de picos inflacionarios en la factura de la electricidad y que el Ministerio de Transición Ecológica ha justificado en la crisis en Oriente Medio y en la volatilidad de los precios del gas natural. La prórroga reactiva la economía de la región, lo destacaba Fernando Sánchez de la plataforma Sí Almaraz.
16: La plataforma Sí Almaraz al futuro celebra la decisión del gobierno, puesto que es una gran noticia